0: il 7 e 8 d'agost. roxedrun.ch.
1: A Stjamf se el camp de stat per ufauns che viven ordai fer el territori linguistic romansch tradizional, sco è per ufauns de las valades romansches al Grischun. Durant in jamnes els ufauns ein contact intensiv culungat grazie ad activitats multifares sco diucs, luvratorics, excursions, projekts creativs ed activitats sportives. El camp on ciet la sonda a quet sound token venderdis de quest jamna.
2: Il Challenger.
0: Presentato al Roxedrun, il 7 e 8 d'agosto. roxedrun.ch

Els von procuren per Schlonsch Fred de Palma et Emis Killa cun la testa gira. Divisau pla jubilara Lea Selina Wismar dat Arisdorf a cajunde siu 20-unavel anniversari. A Braille festivesse Carla Ballet siu curontavel. Cara Carla, cordiala gratulazione sintiu curontavel natalezi, divisaina ti tot mo bien e sur tot buona sanadat. Resta sco ti eis a scia vainus budentai. Biars bunets tot quels de la casa plata furada a capitash. A pala jubilara Carla Ballet de Braille vengivi jau per festival de Rudien siu curontavel Bon Jovi cun It's My Life.